tu andes de no fotre ni, maron, com me puta sa com a l'irim. I allora, ui, tu, tiene la me, perquè no se fa mal a l'estanasament, et divertava gens un.